E pei Vidal se entendió a Madonna Zarais que era o mulier de Nbaral, o senhor de Marcelio. Local volio mai debe a pei Vidal ca que sia al mundo. Per lo ric truba e la ricos folie che pei Vidal di joie fazio. E s'appelabu un l'autre reinie. E pei Vidal era admes en curte cambro de Nbaral, puisque cadom al mundo. En Baral sabio bé que Pere Vidal s'entendió amb sa muller e això li fació solàs, amai a totes que ho sabion. E s'agradava de tota la ifuries que el fació e disió, e la dona ho prenió en solàs com fasion totes les altres dones amb cal Pere Vidal s'entendió. E cadun li disió son plaser e li prometió tot ciò que li plasió e que el demandava. E él era ta savi que tutto cresió. E can Pere Vidal se cruzaba meno, en Baral fasio taleura pas, e fasio prometras affenno tu so che il demandava.